Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer pesats.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el vell,

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hey, Fonzie.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Com en núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Brown is dead.
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: De roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Band té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: No hay rencor, nena.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

fet dels mocadors que volien ser bandera, que n'hem fet d'aquells colors.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Así que, ¿verdad?

Un placer estar aquí con ustedes.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Missouri.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: El Sedat documental i haurà de comparèixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny. S'investiga si part del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra es va destinar a fins il·lícits. Zapatero nega qualsevol implicació en la causa.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la UDEF, de la Policia Nacional, han registrat aquest dilluns les oficines de l'exdirigent socialista situades a Madrid, al carrer Ferraz, just de vora la seu del PSOE. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, propietat de la seva filla, que es diu Quadefaf, i que també és investigada.
2: El jutge que investiga la causa apunta que l'ex-cap del govern estatal és el líder d'una estructura de tràfic d'influències per a Plus Ultra i que ell i les seves filles haurien rebut prop de 2 milions d'euros en comissions il·legals. A més d'ordenar la creació d'empreses offshore registrades a països estrangers amb avantatges fiscals.
0: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha pronunciat després de la imputació de l'expresident Zapatero per a criticar Pedro Sánchez. Només li queda una sortida digna, ha escrit. No continua atacant ni un minut més el bon nom de la política, de la justícia i d'Espanya, ha assegurat en el seu perfil d'X.
2: De fet, el Partit Popular exigeix explicacions a l'executiva estatal a causa del president del govern, Pedro Sánchez, de no convocar eleccions després de la imputació de Zapatero, a qui el portaveu parlamentari del PP, Esther Muñoz, qualifica com a principal conseller de l'actual líder del PSOE.
0: També s'ha pronunciat la presidenta del govern, Marga Proens, que ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer que hi haurà responsables polítics del cas Plus Ultra. Mentrestant, els socis d'esquerres del govern donen suport a la figura de l'expresident socialista i en el Consell de Ministres la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha insistit. És la notícia de la jornada, però aquest dilluns també, aquest dimarts també es deixa més qüestions. La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home que havia amenaçat dos menors d'edat amb una arma de foc. Els fets varen ocórrer dijous passat a la via pública i sembla que el sospitós els hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. Els agents varen identificar l'autor de les amenaces, un home de 70 anys, que va defensar que només volia respondre les burles i insults dels dos joves. A més, se l'ha acusat de tinença il·lícita d'armes, ja que no disposava de la llicència reglamentària per posseir la pistola que va emprar. L'home tenia en el seu poder una pistola, un carregador i un cartutx lliure. I amb aquest apunt arribarem a les 4 i 4 minuts. Nosaltres tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que ens ha deixat a 100 anys Anna Marí, propietària del mític bar Can Aneta de Sant Carles de Peralta, d'Eivissa.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: comença la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, del 107.9, de la freqüència modulada al 107.3, si m'ho escoltat de la Colònia de Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com ho sabem ja dimarts, concretament dimarts, dia 19 de maig de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, com he dit. I bé, avui al cel tenim alguns núvols, però predomina les zones on no hi ha núvols i en tot cas núvols blancs que no suposen perill. Aquest sol que mos il·lumina una bona part d'aquest edifici i de les escoles on estem ubicats a Ràdio Horta Municipal. I bé, veiem com a poc van movent-se aquests núvols, com dic, sense massa importància. Així era la predicció i així continua, sembla, o se va complint, no sé si dir-ho així també, en aquest cas, aquestes prediccions tant de l'EMET com del Tiempo Puntes que llegíem ahir, per exemple. Bé, avui començar un programa que explicarem diverses coses, que explicarem, recordarem una mica de tot, com habitualment, i després en torn a més o manco a les 6 donarem a tema en directe aquest programa d'Artan Joc, que darrerament sí que veig que mos està costant una mica poder-lo fer cada setmana. Si una setmana és per una cosa, l'altra és per l'altra, me sap greu, la veritat que són coses que no m'agraden, però bé, no és tan fàcil fer un programa de manera altruista, diguem-li d'aquesta manera, i que per tant amb col·laboradors que evidentment en aquest cas un col·laborador que lògicament dedica el seu temps com qualsevol altre per a canvi de res i que lògicament cadascú té les seves coses i que jo també el primer i a vegades també i fins i tot els possibles convidats també no els venen bé en moltes ocasions els horaris. A vegades tenim posant l'oportunitat de gravar, així tot a vegades se fa difícil, però intentant ser de la manera que sigui possible. En el cas d'avui serà en directe, tot i que també va costar una mica i hem d'agrair l'esforç que ha fet la persona que vendrà avui, si tot va bé. I a més, crec que donant les circumstàncies actuals, ja ho veureu, no vull avançar massa més, crec que mos podrà contar coses interessants. Sí que veig que no és d'Artà pròpiament, però té relació familiar amb Artà i bé, en fi, en certa manera ja crec que va passar per alguna vegada per aquí per Ràdio Artà, crec que entrevistar directament jo, que encara no feia Martà en joc en aquell moment, no, encara no existia, digue-li així el programa, i crec que vaig tenir la sort i el privilegi de poder-lo entrevistar aquí, i res, ara un parell d'anys després me'n podrà contar també moltes coses a posteriori. Per tant, bé, com dic, no és d'Artà, però té família, bueno, està enllaçat amb Artà i viu també en part d'Artà, segur quan pot, i perquè evidentment la vida professional a vegades també ve com ve, i en definitiva, bé, no vos veig massa més, vos deixen l'intriga, haureu d'escoltar aquí en directe, Ràdio Horta Municipal, aquest programa d'Artà en Joc. Però abans, com dic, aquest altre programa, en aquest cas de capvespres de Ràdio Horta, que és el que començam ara mateix, són les 16:41 minuts d'avui, com he dit, dia de 9 de maig de 2026, així que benvinguts, començam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I tal com han publicat, xarxes socials ens han avisat des de la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, cosa que agraeix que també en moltes altres ocasions així ho han fet, i ens envien també el cartell, i com dic, ho han publicat per xarxes, que la propera donació de sang aquí al nostre poble, barra municipi, en aquest cas poble, però vaja, en si mateix serà el proper... però fent recomates, dimecres 3 de juny de 2026. És a dir, no és dimecres ni demà ni la setmana que ve, sinó l'altre. Però bé, en aquest cas era això el proper. Obre comates, dimecres 3 de juny de 2026, tanca comates, si m'ho permeteu dir-ho així. Serà el centre de dia, concretament el primer pis, i l'horari de les 17 a les 21 hores. I el cartell diu, dona sang, que la primavera t'alteri, punts suspensius, les ganes d'ajudar. Diu, reserva ara la teva cita, com és habitual, a www.donasang.org. I si tens dubtes, també pots escriure al correu atencioaldonant@fbstib.org, que són les sigles de Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Hi ha el telèfon 971-76-44-33. Repeteix que demana la teva cita a www.donasang.org. Si teniu dubtes, correu electrònic atencioaldonant@fbstib.org o el telèfon 971-76-44-33. La propera donació de sang, campanya de donació de sang aquí a Artà, serà dimecres 3 de juny de 2026 al centre de dia al primer pis de les 10 a les 21 hores. Però recordeu que heu de demanar cita prèviament. I com sempre deim, i vos ho tornem a recordar una vegada més, no està al cartell però ja m'ho sé memòria i per tant també és important recordar-ho, que cada donació pot acabar salvant fins a 3 vides. Per tant, que millor que fer aquest, no sé si dir petit gest pel que mos suposa, i així d'aquesta manera poden ser solidaris i ajudar a molta altra gent, en aquest cas això fins a 3 persones, i que en ocasions, ho he dit també moltes vegades, que només pensem en lo necessari o lo important de donar sang quan o bé nosaltres o algun familiar nostre ho necessita per circumstàncies d'operació o d'alguna cosa, en aquest cas, sanitària. Segurament en aquell moment sí que pensàvem tant de bo hauria hagués donat ja diverses vegades abans, mai és tard, si més no, però també això, com dic, a vegades fins que no ens trobem en situacions complexes, ho direm així de manera global, situacions complicades, a vegades no li donen la importància. Sé que molta gent d'Artà és donant habitual, per tant, això ho he de celebrar, diguem-li d'alguna manera, i jo vos aplaudesc si és qualcú de vosaltres com l'escolta és d'aquests donants habituals. Si sou donants esporàdics, que no cada campanya, però cada X temps, també és genial. En el final, lo important és sempre que pugueu fer aquesta donació. Evidentment no és una cosa obligada, per tant no me faltaria quan se pugui, les circumstàncies permetin i quan un mateix vulgui i desitgi. I si heu donat una vegada i cap altra més i ja fa temps, vos animam, que no era la darrera campanya, me refresc, vos animam a tornar-ho a fer en aquesta ocasió. Recordeu que també cada dia hi ha, a nivell de tot Mallorca, diversos indrets on se pot fer aquestes donacions de sang. Cada dia hi ha diversos llocs. En el cas d'Artà, per exemple, el proper és dia 3 de juny, però si volguéssiu donar abans, també mirant la pròpia web de la Fundació de Banc de Sang de Cítols i Balears, donasang.org, allà mateix hi trobareu cada dia on hi ha aquestes, diguem-li, campanyes. Hi ha també hospitals que se poden fer, crec que són els pas, crec que és cada dia, en el cas de Manacor ara no ho tenc controlat, si és cada dia o X dies a la setmana, però vaja, en definitiva, això, que no hi hagi excusa en certa manera,
i que sempre que pugueu, i sí que és veritat que dintre la noció de noció també ha de passar un temps, evidentment, no us recordo de cada dia d'anar, això és així, tant de bo se pogués en certa manera, però sí que, evidentment, la sang s'ha de regenerar i n'ha de crear de nou i tot té un procés, però sí que sempre que se pugui, i les circumstàncies que em dic ho permetin, us animem aquí a donar sang a través de la, Fundació perdó, de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Sí, també sempre podeu demanar el vostre centre de salut, el vostre metge de capçalera, i també sempre vos ajudarà o vos indicarà si podeu, si jo com la vostra infermer o infermera. Evidentment, també sempre qualsevol dubte relacionat amb això, sempre també podeu demanar, lògicament, clar que sí. Tot i que la donació com a tal, una cosa és extracció per fer anàlisis, que és una altra història, però ara estic parlant de donació com a tal, això sí que depèn de la Fundació de Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears, però, lògicament, qualsevol dubte que tingueu, més enllà del correu o el telèfon que han dit, també, evidentment, el vostre infermer, infermera, metge, metgessa de capçalera, evidentment, també vos sabrà ajudar a resoldre dubtes que diem, si és que en teniu algun. En definitiva, dona sang, propera donació, Artam, dimecres 3 de juny de 2026, al centre de dia, primer pis, de les 17 a 21 hores, reserva cita, www.donasang.org, que la primavera t'alteri les ganes d'ajudar.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: de l'altura de l'incorporació cap a la via de cintura i a l'altura del túnel de Llanar en sentit Palma, i per acabar afegir tràfic lent a la seva des de Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Manacor. Això cap al moment. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies, Juanan Planas, per aquesta informació en directe des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. I la notícia de la jornada la trobam en la imputació de l'expresident del govern estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I haurà de comparèixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny. S'investiga si part del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra es va destinar a finalitats il·lícites. Zapatero nega qualsevol implicació en la causa.
2: Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de l'AUDEF de la Policia Nacional han escorcollat al matí les oficines de l'exdirigent socialista situades a Madrid, al carrer Ferraz, just de vora la seu del PSOE. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil, propietat de la seva filla i que també és investigada.
1: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el seu perfil d'X, s'ha pronunciat i assegura que l'actual president Pedro Sánchez només li queda una sortida digna i és deixar la presidència. Un argument que també ha fet servir la portavó parlamentària del PP, Esther Muñoz, que ha qualificat Zapatero com a principal conseller de l'actual líder del PSOE.
3: Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no s'hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del gobierno de España.
2: També s'ha pronunciat la presidenta del govern, Marga Proens, que ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer i que hi haurà responsables polítics del cas Plus Ultra. Mentrestant, els socis d'esquerres del govern donen suport a la figura de l'expresident socialista.
1: Però les illes en deixen altres notícies d'actualitat. La Policia Nacional ha detingut avui a Palma un home acusat d'haver efectuat diversos trets a l'aire al poblat de Sombanya i d'intentar fugir posteriorment amb cotxe, tot i tenir retirat el permís de conduir.
2: Els agents han localitzat més de 2.000 euros en efectiu i diversos cascats detonats a la zona del 13. A més, s'han escorcollat la caseta d'on presumptament havia sortit el detingut i han intervingut una katana, diferents quantitats de marihuana i cocaïna i més diners en efectiu. L'home ha quedat detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i un delicte contra la seguretat viària.
1: I a la plana estatal, nou possible cas de violència masclista. Un home mata la seva exparella de 33 anys a plena llum del dia en un carrer de Figueres, a Girona, i la policia el deté en el lloc dels fets.
2: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i ja l'havien detingut aquest mateix dilluns per trencar-la.
1: I anem també amb una darrera hora a plana estatal, perquè la jutgessa ha decretat presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Antic.
2: Així ho havia sol·licitat la Fiscalia després de la declaració de l'investigat. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.
1: Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 6.
4: Més informació.

0: Gracias.
1: I anem a temes insulars. El Consell de Mallorca aprova la nova ordre de vedes que incrementa la quota de caça de conills i tórtores salvatges per la temporada 2026-2027. El Consell de Caça de Mallorca, que ha reunit aquest dimarts a l'Hipòdrom de Sant Pardo, ha aprovat aquest dimarts l'ordre de vedes per la temporada 2026-2027, que autoritza increments de contingents de caça per a les espècies de conills i tórtores salvatges. La resolució ha estat aprovada per unanimitat dels membres del Consell de Caça, òrgan consultiu, que en la seva trobada anual ha congregat els representants del sector cinegètic i rural de Mallorca. La sessió està presidida pel vicepresident i Consell Insular de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, i ha comptat amb l'assistència del director insular de caça, Sebastià Perelló. Durant la trobada s'han abordat diversos temes cinegètics, com l'anàlisi de la situació de diverses espècies cinegètiques a l'illa i les noves quotes d'animals a abatre per als caçadors. També s'ha informat sobre els diferents períodes de caça per a cada espècie. Seguint l'ordre del dia, el Consell ha informat sobre la mesura que adoptarà la Direcció Insular de Caça per tercer any consecutiu de declarar l'emergència cinegètica temporal de tudó i colom a Mallorca per a controlar el problema de sobrepoblació d'aquestes espècies. D'aquesta manera es permetrà la caça dins dels vedats durant un període extraordinari establert. Adoptarem aquesta mesura des de la Direcció Insular de Caça, que té com a objectiu disminuir la densitat de la població d'aquestes espècies i reduir els perjudicis que ocasionen en cultius i salut pública. Aquest problema afecta la major part dels municipis de Mallorca, si bé hi ha zones comarcals específiques, a bon efecte de forma molt preocupant, causant greus danys en els camps i també en els nuclis urbans, segons ha explicat el vicepresident. Entre les novetats de l'ordre de vedes, per a la propera temporada s'augmenta el nombre màxim de captures de conills, amb un límit de 10 peces de caça permeses per caçador i dia. L'any anterior el contingent establert era de 6 conills, ara passa a 10. L'obertura de vedes serà el 21 de juny, amb escòpeta i amb gossos eivissancs el 23 de juny. En el cas de la caça de tórtora salvatge, el màxim establert és de 6 captures, dues més que en la temporada passada. Així mateix, s'estableix una quota limitada de tórtora salvatge de 2.040 exemplars que es poden abatre en tota Mallorca, enfront dels 1.794 de la temporada 2025-2026, quan es va autoritzar la caça d'aquesta espècie després de 4 anys de moratòria. L'activitat està regulada per un sistema de control de captures a temps real i dies específics de la mesura. Així, els caçadors han d'utilitzar l'aplicació web del Consell de Mallorca per comunicar les captures. Per tant, si vos dediqueu a això, ja ho sabeu, aquests canvis respecte a aquesta temporada de caça 2026-2027.

I, per altra banda, s'incrementa la xarxa pública de residències per a gent gran en 618 places gestionades per l'IMAS. El president Joan Galmés i el del Consell i el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials d'IMAS i conseller Guillermo Sánchez han comparegut en roda de premsa per presentar el balanç de la feina feta durant aquesta legislatura per ampliar la xarxa pública d'atenció a la dependència de Mallorca i reforçar també el suport a les residències municipals, un acte al qual ha assistit també el gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, Alejandro Mora Martín. La xarxa pública pròpia de residències per a gent gran del Consell de Mallorca passarà de 845 places existents a l'any 2023 a una previsió de 1.463 places, amb 618 noves places incorporades a la xarxa que gestionarà l'IMAS durant l'any 2027. D'aquestes, prop de 110 ja s'han creat o obert durant aquesta legislatura, mentre que la resta són fruit de projectes impulsats, desbloquejats o posats en marxa durant aquests darrers anys. L'ampliació ha fet el conjunt de Mallorca i permet reforçar la xarxa pública en municipis i zones on fins ara no hi havia places residencials o on la capacitat era clarament insuficient. D'entre les actuacions que faran possible aquest creixement hi ha la residència de Sant Llorenç, la de Bunyola, la de Sant Martorell, el mòdul D de la Llar d'Ancians, la reforma de la vuitena planta de la Bona Nova, a la de les Germanetes de Palma, també Miquel Mira Inca i les de Muro i Sa Pobla. Aquest desplegament territorial facilitarà que moltes persones grans puguin accedir a una plaça pública més a prop del seu entorn comunitari, familiar i social. I en Galmés ha destacat que aquesta legislatura han fet la feina que feia falta per donar resposta a una demanda de la ciutadania i ampliar de veritat la xarxa pública residencial de Mallorca. Treballant perquè a la gent gran no li falti res després de tota una vida de feina perquè avui puguem gaudir del món en què vivim. El president ha remarcat també que aquest creixement no té precedents en la xarxa pública residències de la institució insular. I ha subratllat que el Consell ha assumit un paper clau per desbloquejar projectes que havien quedat encallats, com la reforma de la vuitena planta de la Bona Nova o la del mòdul D de la Llar d'Ancians de Palma. Per part seva, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha volgut destacar el paper de la institució insular a l'hora d'ordenar la xarxa, gestionar recursos i convertir noves infraestructures en places públiques reals al servei de la ciutadania. A més de l'ampliació de xarxa pròpia, el Consell ha reforçat el municipalisme cobrint completament el dèficit de les residències municipals. Aquesta línia específica de suport que s'ha dotat aquest any fins als 5 milions d'euros permet als ajuntaments sostenir un servei essencial i destinar més recursos a altres necessitats dels seus veïnats. En aquest darrer cas hi ha l'Ajuntament d'Artà. La presentació ha servit també per fer valer la col·laboració interinstitucional amb el govern de les Illes Balears que impulsi i construeix infraestructures que després el Consell incorpora a la seva xarxa pública i gestiona a través de l'IMAS. Aquesta cooperació entre administracions està determinant per fer possible l'augment de places i reforçar els serveis públics d'atenció a la dependència a Mallorca. Amb aquesta doble via d'actuació, més places públiques pròpies i més suport a les residències municipals, el Consell de Mallorca i l'IMAS reforcen la seva aposta per una xarxa residencial més àmplia, més equilibrada territorialment i més preparada per donar resposta a les necessitats actuals i futures de les persones grans de l'illa.

són les de 7 i 28 minuts, ara ja. Continuem aquí en directe en aquest capvespre de Radio Artà, avui de 9 de maig de 2026.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

bé, així posem el punt final en aquest programa de Cap Vespres de Radio Hortat. Començam el programa en directe d'Artà en joc, així que fins ara.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Artà en joc és la nova proposta de Ràdio Artà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromosa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en joc.
1: Salutacions, oients de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en joc. Som en Pep Toni Butler i tornem-nos aquí una vegada més, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Artà, que està al control tècnic. Hola, Tomeu.
2: Bones tardes, benvingut de nou.
1: Que, com sempre, tenim una gran estimable ajuda per part seva, fa una feinada. No el veig mai, però està fent una feinada.
2: jo sempre m'agrada dir que sempre m'agrada estar darrere càmera, així que en aquest cas també, que feim vídeo, i darrere micro en aquest cas també, si més no, però vaja.
1: Sí, darrere micro, això on jo vull perquè no hagi de ser gaire tu, perquè tota la resta de programa, llevat de Nestel i de la música, te toquen a tu.
2: Sí, sí, això, ja tens suficient en el que tinc.
1: Així te deixant descansar una mica. I, com sempre, amb l'ajuda del tècnic d'esport de l'Ajuntament d'Artà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern. Avui tenim amb nosaltres a Toni Cervera, preparador físic, ara també mestre, i no diria res més d'ell perquè ja sabeu que a mi m'agrada que se presentin. Benvingut, Toni, gràcies per venir.
3: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Per qui no te conegui, qui és en Toni Cervera?
3: Bueno, pues en Toni Cervera és una persona de Sant Llorenç, un jove de Sant Llorenç que durant molt d'any va estar en el Mallorca, primer a les categories inferiors durant 4 anys en la divisió d'honor i en el filial, i després vaig tenir la sort de poder estar unes 12 temporades més en el primer equip.
1: 12 temporades en el primer equip?
3: Sí, van guanyar la Copa del Rei l'any 2003 i després ja de forma ininterrompida més o manco fins a l'any 2010, després van tenir una altra etapa en el 2013, i entre aquesta primera etapa i la segona pues, vaig tenir l'oportunitat també de nivell professional d'entrenar al Sevilla i l'Atlètic de Madrid. I després d'aquesta etapa espanyola pues, també vaig tenir la possibilitat i la sort d'anar-me a l'estranger a desenvolupar la meva feina, i vaig estar 5 anys a Xina en els equips professionals, aquella època que hi va haver boom del futbol allà. I després també vaig continuar a l'Eivissa, que els anys que va estar a segona divisió, més a prop ja, i fins ara havia desenvolupat la meva funció professional d'equips professionals de futbol, etapa que no està del tot tancada, però sí que ja me puc permetre una mica seleccionar una mica les possibles ofertes que van arribant, i si no arriba res més interessant, estic de moment donant classes en el grau superior d'aquí d'Artà, en els cicles de condicionament físic, i des d'aquí també animo a tota la gent que mos estigui escoltant i li agradi l'esport, que pugui valorar aquesta manera o aquesta formació que se fa aquí en el poble d'Artà, per futures persones, per futurs alumnes que puguin assistir o que els agradi el món de l'esport, que és un cicle que està molt ben muntat, que hi ha grans professionals de darrere i que té avui en dia moltes sortides professionals. I bueno, i una mica això és el resum de qui és en Toni Cervera.
1: Has fet una presentació molt bona, la veritat, m'ha agradat molt. Has deixat tot ben clar, ara la gent a partir d'aquí ja té el guió inicial i ja sap cap a on hi ha l'entrevista, que a vegades qualcú es presenta i diu «Som d'Artà, tens 23 anys i m'agrades esport», i queda allà, i clar, la gent diu «Sí, molt bé, i ara què feim?». Tu ja m'ho has explicat, per tant, ara farem feina damunt d'això. Conta-mos, com vas començar en el món de l'esport?
3: Bueno, jo, com comencen tots els nens a un poble, com t'he dit, som de Sant Llorenç, vaig fer la meva infància a Sant Llorenç i en els anys que estem xerrant, hi havia pràcticament només podia jugar a futbol o a futbol.
1: Ara, per tant, vaig triar futbol.
3: Per tant, vaig triar futbol. I, hi havia poques coses més. No hi havia instal·lacions com les que tenim ara, no hi havia tècnics preparats com els que hi ha ara. I vaig triar el futbol i vaig, va ser un esport que vaig tenir sort perquè també me va agradar i me va enamorar, i que van ser meus inicis a nivell deportiu. I després, no sé per què, me va començar a picar la curiositat d'intentar ser professional del món del deport. I l'única opció que hi havia aquells anys era fer batxiller. I després anar a fer INEF a una de les 7 universitats que hi havia a Espanya. Molt va costar entrar, però ara arribar a entrar, perquè ja t'he dit, abans no és com ara, que pràcticament just a Catalunya hi ha 7 universitats. Estem xerrant que l'any 92, quan jo vaig començar, crec que eren 7 o 8 universitats de tota Espanya. I juntament amb gent d'Artà, com per exemple en Joan Martí, que suposo que tots coneixeu.
1: Ha vingut per aquí un parell de vegades.
3: En Joan Martí, pues som companys de promoció. I me va dur a fer aquests estudis, i després pues, una mica també m'ha anat bé, he fet suposo les coses també més o menys bé, i he pogut desenvolupar tota la meva vida professional relacionada amb el món de l'esport.
1: Molt bé. Bona manera de començar, és a dir, el que tu dius, com ha canviat les coses de que hi havia 7 universitats que donaven o impartien aquestes assignatures, ara que n'hi ha 7 només a Catalunya, per tant, beníssim. Com t'arriba l'oportunitat d'entrar de preparador físic en el Mallorca, les categories base en aquest cas?
3: Pues mira, va ser una mica un cúmul de circumstàncies i casualitats. Pues vaig estar convidat a donar unes xerrades a la Federació Balear de Futbol. En aquell moment jo estava fent de preparador físic en el Tir de Sac, estava a tercera divisió, i això que se fa...
1: Que per cert s'ha salvat i s'ha mantingut a tercera divisió, quan?
3: De sobres.
1: Una hora bona en el veïnat de Sant Llorenç.
3: A més, de sobres, a més.
1: Sí, sí.
3: I en aquell estiu me varen convidar a fer unes xerrades a la Federació Balear i me vaig exposar davant d'un 30 o 40 entrenadors, i un d'ells era el coordinador de futbol base del Mallorca. I en aquell moment necessitaven un preparador físic. Bueno, hi havia una reestructuració dins el club, era quan havia entrat el grup Z, i hi va haver una injecció econòmica per invertir en futbol base. I se varen seleccionar 3 preparadors físics, un per juvenil, un per cadets i un per la resta de categories. I el meu perfil les va agradar l'exposició, després van tenir una entrevista personal i me varen fer una oferta, i evidentment la vaig acceptar, vaig haver de deixar el Tir de Sac i me'n vaig anar a viure a Palma, i a nivell semiprofessional, perquè no era professional, jo seguia fent feina en els instituts. És que a vespres me dedicava en cos i ànima a el que després he tingut sort de que fos la meva professió.
1: En quina categoria te van posar tu?
3: Jo vaig estar en la divisió d'honor 3 anys amb en Tomé Llompart d'entrenador, i varen classificar cada any l'equip per la Copa del Rei. I nosaltres estem emplaçats en el grup català, amb el Barça, amb l'Espanyol, amb Villarreal, València, Gramenet, Granollers,
1: sí.
3: L'Adam, Ferran Martorell, equips mítics, històrics de la formació del futbol. I un any varen tenir la possibilitat de jugar la final de la Copa del Rei, juvenil, contra el Barça.
1: Justament.
3: El Barça hi havia coneguts com en Víctor Valdés, en Fernando Navarro, en Jordi...
1: Jordi
3: López,
1: jugadors...
3: un tal Iniesta, m'apareix...
1: Jugadors petits. Malament. No me'n sona cap d'escat dit. No n'hi ha cap que sigui campió del món de tots els escat dit.
3: I nosaltres teníem jugadors pues, com Albert Riera, que ara que va ser també jugador del Mallorca.
1: Sí, que ara, està per desgràcia, l'han tret. L'han tret del Frankfurt. I ara, de manera anecdòtica, els aficionats d'Alemanya s'han volgut despedir d'ell, diguem-li gràcies por nada, i li han posat de nada gràcies.
3: Sí.
1: Perquè el traductor les ha fallat. Ha estat molt divertit, ha estat la notícia. Perdona les interrupcions.
3: També tenia en jugador en Julián Robles, en Chando, que ara és delegat del primer equip de Mallorca. Bueno, i aquests jugadors van arribar a la final de la Copa del Rei. I va estar 3 anys en la divisió d'honor.
1: I com t'arriba la cridada, o l'oportunitat, o l'ocasió? Perquè no sé exactament com definir-ho, de... passar a ser preparador físic del primer equip del sí. Mallorca, perquè el somni un poc sempre és arribar dalt. Com és aquest moment? Com se dona?
3: Bueno, se dona, jo ja era professional, ja el quart any ja me fan professional, ja t'hem de deixar l'institut, de fet t'hem de triar entre continuar un procés d'oposicions o triar el contracte professional que a Mallorca m'havia posat damunt la taula per l'equip filial.
1: Tria, evidentment.
3: Bueno, en aquest moment no era fàcil perquè tenia 27 o 28
1: aposta.
3: Anys. En aquest aposta. Moment potser triaria una altra cosa, no se sap mai.
1: En aquell moment...
3: Cada circumstància i cada moment dir, té l'ofer.
1: Hi ha trens que passen un pic a la vida. Les oposicions les pots provar cada any.
3: Efectivament.
1: Ara, això és un contacte professional de primera divisió...
3: No era de primera.
1: Bé,
3: era
1: filial.
3: Era filial.
1: No...
3: No sempre, perquè aquesta va ser la meva reflexió. La mos han de jubilar.
1: En tot meu re, i crec que he fet el mateix, d'estar dient que sigui allà darrere, jo, la ment de pensaró, ja he firmat, ara he tret un bol aquí i he firmat, així que vaig fer el que haguéssim fet nosaltres.
3: I va sortir bé perquè ja el mateix any hi va haver un canvi d'entrenador, a Mallorca jugava a la Champions, estava en una fase complicada perquè l'equip o... Bé, el que passa en els equips una mica mitjancers que se classifiquen per aquestes sí. competicions europees, que centren tot l'esforç i tota la dedicació a la Champions, però a la Lliga vas un port despistat. I hi va haver un canvi d'entrenador les dues darreres jornades, perquè estàvem en el bord del descenso.
1: Sí.
3: Una mica una situació bastant prescuda de Sedara.
1: No, perquè Sedara ja estem descendits en el 99% i en aquella no.
3: En aquella, si te cont com era, diràs, estàvem molt malament.
1: Els jugadors volien guanyar, però.
3: Els jugadors volien guanyar, però anàvem a jugar en el Bernabéu, on el Real Madrid se jugava la Lliga contra el València. I nosaltres, com a mínim, havíem d'empatar per no dependre d'un altre equip la darrera jornada. I vam empatar. Se mos va ocorrir anar al Bernabéu i empatar 0-0.
1: No, si se putava jugar contra el Levante i contra el Getafe, se putava no ser un Madrid.
3: No, bueno, anar al Bernabéu a puntuar no és fàcil, eh?
1: No, està clar.
3: I, bueno, pues, aquest empate va fer que... Bueno, en aquest canvi d'entrenadors, el club va tornar a tirar per amunt en Tomeu Llompart, cosa que ja havia fet l'any 3 o 4 abans perquè pujàs
1: de juvenil en filial, sí.
3: I des filial en el primer equip o per pujar de segon. És a dir, l'entrenador que puja al Mallorca a primera divisió és en Tomeu Llompart.
1: Ah, veus.
3: De segona a primera, a Vallecas, aquell ascens famós a Vallecas, és en Tomeu Llompart. I tiren una altra vegada d'ell per salvar aquesta situació. La salvam, perquè el darrer partit després guanyam contra el Valladolid 2-1 a dins Son Moix. Salvant la categoria i el club decideix firmar un entrenador, que era en Gregorio Manzano, que venia només amb un assistent, no tenia preparador físic. I aquí va ser on el club va fer una aposta per jo i me varen assignar, me varen confiar, en els 4 anys que ja me coneixien, que ja havia fet feina allà, tant en Mateu Alemany com en Pep Bonet, que en aquell moment era el director deportiu.
1: Pep Bonet, que va fitxar en Stankovic, que sempre... Sí. En Stankovic mos xerra d'ell sempre.
3: Sí, i d'ahí varen confiar en la meva feina, en Gregorio Manzano, evidentment, va donar també és ok, i mira, i des d'aquest any fins l'any 2010, ininterrompudament, ja vaig estar en el primer equip.
1: Com recordes aquesta etapa de Manzano, que a més se guanya la Copa del Rei, plantilla espectacular, Eto, Pandiani... Com recordes tot aquest moment? I també un poc com s'intenten mantenir els peus en terra quan les coses te venen de cara.
3: Què vol dir? Lo personal?
1: Sí, perquè clar, vulguis o no, el que tu dius, tu estaves fent de mestre i de preparador físic en el Carde, i amb això... Estàs guanyant una Copa del Rei amb el Mallorca.
3: Bueno, van passar 4 anys per mi.
1: Sí, però vulgui o no, és una escalada.
3: Sí, clar, sí. Bé, és naturalitat. Mira, el que no has de fer mai és perdre les teves arrels. I a lo millor una de les raons per les quals jo vaig poder arribar aquí és perquè continuava sent el mateix, sobretot a nivell de motivació, sobretot a nivell de coneixements que duia, potser d'haver fet la carrera i d'haver-la orientada a nivell de rendiment i de futbol, però també a nivell personal, tu no pots perdre els orígens i jo crec que més o manco segueixo sent el mateix. I això és un punt que crec que ha anat a favor meu. I després...
1: Quan recordes aquesta etapa?
3: L'etapa, evidentment, tots la recordàvem com una de les millors. És el títol més important que ha aconseguit el club. Jo vaig participar a primera línia i un privilegiat per poder-ho viure d'aquesta manera. Me sent orgullós i satisfet d'haver-ho fet. Però tranquil, vull dir, sense... Ja t'he dit, ara estic donant classes en el mòdul d'aquí de grau superior i crec que ben normal, no? Sense res raro.
1: Ara he de fer un poc un incís perquè ara seria molt xitxa aquesta. Com era aquell equip, aquell vestidor que guanya la Copa del Rei? Com era aquell moment i també com va ser el moment de la mort del company de selecció de Neto, mm-hmm. que Neto en el final agafa i se posa en el cap davant per guanyar aquesta Copa del Rei. Com és un poc tot aquest moment i com era aquell vestidor?
3: Tu t'has informat, perquè això no ho has viscut.
1: Jo ja era nat.
3: Ja era nat, però no...
1: Jo ja era nat, i després te contaré també d'on m'he informat un poc.
2: Jo era en aquella final, he de dir que
1: jo, era... segons m'ho diuen, jo la vaig veure per la tele, però jo tenia 3 anys, no els tenia 2. És a dir...
2: Va. Més diferents entre tu.
1: Saps? L'he vist en aquesta final, l'he vist 3 o 4 vegades la meva porada,
2: clar,
1: i pel Covid que la van retenir amb dos pils, la vaig veure dos pits.
2: Avui en dia.
1: No és dubte de quin equip són jo, no m'ho mag.
3: La veritat que la final té poca xitxa, perquè els vàrem passar per damunt.
1: Sí, la veritat que sí.
3: Però perquè realment els partits guapos, els partits difícils, van ser contra el Deport, el quart de final i la semifinal.
1: Quin Deport,
3: la semifinal contra el Deport i el Real Madrid dels Galàcticos en el quart de final, que la gent s'olvida que vàrem eliminar el Real Madrid a doble partit.
1: Però això la gent s'olvida perquè la premsa li interessa que s'olvidi.
3: No, aquí a Mallorca no ens n'olvidam.
1: No, però que... a nivell general, quan se xerra d'aquell camí del Mallorca, sempre se xerra que va guanyar el Superdeport, que va guanyar la final, però el Madrid sempre queda, el Madrid no pot tenir aquest atac en el seu historial, com quan se recordi que l'Albacete va eliminar el Madrid, no se'n recordaran.
3: És que crec que n'hi van fer 4 a Sant Moix, crec que el partit d'anada va ser 1-1 i la tornada va ser un 4-0, me pareix, un 4-1 també, no? No jugaven el filial, eh?
1: No.
3: Va jugar en Zidane, va jugar en Ronaldo, va jugar en Beckham, va jugar tots. Vull dir que crec que té molt de mèrit. I se supera, i després la semifinal ja contra el Depor, que a Dean Palma molt va apretar el partit de tornada, molt va apretar Ben Déu, amb en Luque, amb en Tristan, amb en ja... Hi eren tots.
1: Sí.
3: Eren tots.
1: Hombre, era una semifinal de Copa del Rei, evidentment.
3: I venim, el partit d'allà va ser bastant raro, perquè nosaltres anàvem guanyant 1-3, i en el darrer minut va pitar l'àrbit un penalt allà en Diego Tristán, que el 3-2 ja no era el mateix que el 3-1, o el 3-3. En aquell moment els gols de fora ja en valien doble.
1: Sí.
3: I si venien aquí i te guanyaven 1-2, t'eliminaven.
1: No, me contava, me deia que al final tenia poca xitxa, me contava, i xerraven de com era aquell vestidor.
3: Ah, com era el vestidor.
1: I del moment de tot...
3: Bueno, el vestidor era un vestidor unit, era un vestidor que combinava molta experiència, com en Miquel Àngel Nadal, com en Marcos Martín, com en Javier Olaizola...
1: Pare, no el fic, va jugar l'altre dia,
2: que vol venir. Passa gent jove.
1: Que vol venir. Que per cert, el fill va venir a xopar de la penya mallorquinista d'Hortà.
2: Exacte.
1: Ja ha debutat a primera divisió. Jo ho deixé ja.
3: Sí. Després hi havia... És que no m'ho vull deixar ningú. En Pandiani ja tenia una experiència, ni Bagaza tenia experiència. Vull dir, combinàvem aquest perfil de jugador amb experiència en jugadors molt joves, com en Albert Riera, com en Poli, com en Cortés...
1: La porteria la teníeu ben coberta també.
3: Leo Franco,
1: Miki,
3: Leo Franco. I aquesta combinació, juntament amb un entrenador que va saber tocar les fibres i que va saber treure rendiment, jo crec que inclús en qualque moment per damunt de les possibilitats, va fer que quan vàrem veure que havíem eliminat el Real Madrid, posar una mica s'interès en la Copa i va sortir bé. I també aquella, tot i que la Lliga, jo crec que haguéssim pogut fer qualque cosa interessant, perquè si recordeu aquell any tenim el partit que fa la jornada 10, ens poden posar líders de la primera divisió, perquè varen fer una ratxa de 7 partits seguits conyant. Varen començar molt malament, varen perdre els 3 primers partits, se va inclús dubtar de si en Manzano era l'entrenador ideal per aquell projecte. De fet, jo crec que estava més que qüestionat. I varen guanyar, després d'aquest partit, varen guanyar 7 partits seguint més. I teníem un partit Mallorca-Villarreal dins que nostre, per posar molts líders.
1: Sempre el Villarreal donant petxac.
3: Vam empatar, si haguéssim guanyat, mos posàvem primers aquella jornada. Vull dir que també estàvem molt ben Lilla, va ser l'eclosió de Neto, l'any de l'eclosió de Neto, on se va veure que aquest jugador, equips com el Mallorca, se li quedaven petits.
1: Jo, de Neto, dic perquè algú que després estigui aquí, m'ho van dir, sabien que podia ser bo, però no tant com va arribar a ser. Saps? Que en el Mallorca sí que el millor li quedava petit, però que no s'esperava que guanyés dos triplets seguits, com va guanyar, siguem peça fonamental en els dos triplets, que són jugadors històrics que n'ha guanyat dos de seguits.
3: En Samuel li passa el mateix que a molts jugadors joves. Tu veus que tenen molt de potencial, però en el futbol hi ha altres factors que influencien la motivació, les ganes de guanyar, l'ambició, i en Samuel les va saber
1: gestionar
3: bé, i va arribar allà on va arribar. Jo, jugadors en moltes condicions, n'he vist molts i no han arribat. Ni siquiera n'hi ha que no han arribat ni a professionals. Vull dir que és una combinació de coses que tu dius, bueno, aquesta persona que te va dir això pot tenir una bona visió clínica de futbol, però després les perspectives de com la gent evoluciona és diferent. Neto venia de dos fracassos. Neto venia, sí. La gent no sé si se'n recorda, però Neto havia estat en el Leganés i havia estat, era del Madrid, era propietat del Madrid, però normal que allà no tinguis opcions.
1: Exacte.
3: Però havia estat un any al Leganés, que era un desastre, i el mig any anterior que arribàs en el Mallorca havia estat a l'Espanyol.
1: Sí, tampoc.
3: I l'Espanyol l'havia tret de fora. L'Espanyol li havia dit al Madrid, cerca-li un altre lloc que jo no el vull. I és aquest mig any més any que ve davant que eclosiona i aconseguim fer, o s'aconsegueix ell i la gent que està al voltant seu, els entrenadors que va tenir, fent-lo un jugador que després va costar i va arribar allà on va arribar.
1: Sí, ara que ha dit l'Oneto, com vos arriba a vosaltres la notícia de la mort del seu company? I com és el moment també aquest, perquè clar, això era a pot dies de...
3: Això era el divendres, la final era diumenge, si no recordo, dissabte, no me'n recordo si dissabte o diumenge, és igual. Era dos dies abans de la final, i era l'entrenament. Nosaltres havíem arribat a migdia amb avió a Alicant i vàrem anar a entrenar en els anexes de l'estadi aquí on faríem el partit. I l'entrenament va perfecte, no veig res raro, no passa res raro, i amb això veig que el cap de premsa se traig en el míster, en Gregorio, i li diu algo que li transforma.
1: Sí, claro.
3: I el míster, crec que en aquell moment en Samuel va trobar una de les persones més adequades per situacions d'aquestes. En Gregorio és una persona on l'aspecte psicològic el tracta molt bé. De fet, ell té la carrera de psicologia i va anar cap a en Samuel i amb una conversa privada que sí que sé que hi ha, me'n record que hi ha una foto bastant icònica d'aquells dies que és en Gregorio posant les mans damunt els ombros d'en Samuel. Li comuniques la notícia i en Samuel que diu, què dius, que estàs dient, com si no s'ho creiés. Pues nosaltres ja tots ens enteràvem de la notícia i què passava, i clar, no és el mateix afrontar una final amb en Samuel que no en Samuel. Primer et se mor d'una persona, evidentment. En Samuel agafa l'avió i se'n va aquell mateix vespre a París, perquè el partit era un partit de Copa Confederació de París, de Camerún, m'apareix. I és que, a més, aquesta persona era la persona, o en Foé era la persona que dormia amb en Samuel, la concentració de Camerún. I eren íntims. I se'n va sense saber si tornarà o no tornarà. No sabem si dissabte serà pel partit. Per tant, mos crea una certa angoixa, sempre pensant en el factor humà, però crec que el club li va donar la possibilitat de
1: no jugar,
3: de triar ell, de triar que fes el que ell, lo que ell decidís estaria bé. I ell va dir que volia estar un parell d'hores allà a França i després va tornar, ja recorda l'entrenament de previ del partit, ja era, i també recorda la xerrada després de l'entrenador, de quan el dia del partit fèiem la xerrada darrere de tàctica, tècnica, sí, tàctica i motivacional, ell demana la paraula davant de tots. I va ser un moment guapo, també.
1: I en el final va anar bé.
3: I en el final va fer dos gols, va donar una... Bueno, va fer dos gols, va provar ja, crec que el penal també, crec que el provar en ell, un penal que ja havia, el jugador del Recre ja havia d'estar expulsat, però després de la llarga nit torrada de González me va reconèixer que en el minut 10 no puc expulsar un jugador, perquè me cargo la final.
1: Això podria ser si passa.
3: Coses d'aquestes de futbol.
2: Això de xàrbits és un món a part, quasi, no?
3: Bueno, jo crec que tots els àrbits...
2: En aquest cas també has tingut qualque...
3: Bé, jo era un poc vironeix.
2: Més d'un
3: poc...
1: T'ho van posar qualque vegada,
3: sí,
1: no?
3: Qualque vegada.
2: No deixarem
3: moltes,
2: així.
3: No moltes.
1: Però... Tens record de funció d'un Mallorca. Ai, tu, record de funció d'un Mallorca.
3: Això diuen, això és una llegenda urbana. Això és una llegenda urbana. Sí, jo tenia xeracte, però jo sempre he cregut en l'honestitat dels àrbits, perquè vagi per davant, no, jo aquestes coses de que piten en contra de... Me reservaré un pic que puc tenir sospites, només sospites, però crec que la majoria de vegades poden ser errors com poden cometre tu i jo,
1: sí,
3: la nostra
1: feina,
3: això. Passa que hi ha errors molt grossers,
1: sí, això també.
3: I que dius, ostres, saps? Però bé, jo crec que en són estirat dels àrbits.
1: No, jo també hi crec. Com creus que va ajudar, ja no per l'Aneto, sinó en general, tot l'èxit, que en Manzano fos psicòleg?
3: Bueno, pues, tenia aquesta formació i tenia aquesta sensibilitat per transmetre aquesta desgràcia en aquell moment. Però no només per això, sinó també per la gestió que va fer aquell any i no només aquell any. Vos record que en Gregorio va arribar d'any 2005 una altra vegada i estàvem pràcticament descendits. Estàvem pràcticament a febrer, a Mallorca estàvem els darrers, no sé si 5 o 6 punts de la salvació i ningú donava un duro per nosaltres. Va ser a l'època que Néstor Cooper va decidir dimitir. I l'home que estava lliure era en Gregorio i el club torna a tirar d'ell i en dos partits, en tres partits varen treure l'equip una altra vegada a la zona de descens. Varen guanyar 0-2 a Màlaga el primer partit d'en Gregorio i varen guanyar 2-1 al Real Madrid una altra vegada a dins en Moix, que va ser el dia famós de que després en Florentino dimiteix i diu la frase aquella de me donen més feina 11 tios que 170.000 que tenc a ACS.
1: És que a Mallorca en aquell moment li tenia la mesura molt present.
2: Sí,
3: van guanyar un parell de vegades.
1: Perquè a Xorreo de dins el Bernabéu,
3: Sucinc, que va ser també en Gregorio, l'any de la Copa també va ser Sucinc en el Bernabéu.
1: Aquest Xorreo s'emputa en Florentino.
3: Sí, clar, un 1-5.
2: Home, fa mal.
1: És un puta. Que també aquí se queixa del Galàctico, que la portada de la Galàctica se ha apagat la galàxia o algo així. Me'n recordo d'haver llegit aquest titular.
3: Un titular, que no sé si era Marca, o era... Perquè era un dia del dia de les Madres. Això va ser el dia de... Com que és el primer diumenge de cada mes de maig.
2: Sí, de maig.
3: Vale? Era el primer diumenge del mes de maig. I crec que Marca va titular El dia de les Madres. Es titular l'endemà de Marca era El dia de les Madres.
1: M'encanta. Ja m'encanta quan tenia futbol d'un Mallorca, m'encanta tot això.
2: També, si m'ha permès, a nivell de la final, i massa greu centrar-me en això, jo com a aficionat record que d'un temps enrere, diguem-li així, quan ens van classificar, no sabíem a on jugaríem, perquè inicialment estava pensat, no sé si era Madrid, en el Santiago Bernabéu, no sé si era així, ara ho dic molt difús, i ens van, diguem-li, moure per diversos llocs.
3: València va sonar bastant,
2: Sevilla
3: va sonar bastant.
2: Fins que al final van acabar decidint, no sé si a nivell de plantilla... en esteu cas de preparació física entenc que no ho deu afectar massa, però a nivell de plantilla que se juguis a final un puesto o l'altre afecta o en principi tu vas preparant-se a final perquè tanmateix és una final i una final de...
3: Quan van dir Martínez Valero, quan van dir Martínez Valero d'Elche, clar, no era un equip que estigués a primera i no teníem, no teníem aquella visió del camp, però bueno, després quan arribes és un camp que ha estat mundialista, l'any 92 va ser mundialista, m'apareix que són quasi 50.000 persones que van aquí, però
2: no 40 i pico, ja
3: perquè ells cercaven un camp on passaven pena, que eren dues aficions, clar, a Mallorca molts han de moure amb avió, amb vaixell, no hi podem anar, i la capacitat de mobilització no és la mateixa que puguis tenir quan ja fas un cotxe.
1: Mira, Sevilla com vàrem omplir, però...
3: Sí, però fa 20 anys. I també vàrem omplir, però també hi va haver molta part de Bilbao que molt balla fa puesto.
2: Per això deia tot el que hi va haver.
3: Vull dir que sempre omplirem menys que un que pugui agafar cotxe.
1: Sí. Si la final s'hi jugués amb Moix no hi hauria com.
3: Exacte, i l'altre rival que també era Huelva, també és un equip, no és una afició com un Atlètic de Madrid, un València, un Sevilla, un Betis, que pot i van cercar aquesta posició intermitja de 35 a 40 mil persones, a bon que hi és una mica entre Huelva
1: i Mallorca
3: i Palma, i Mallorca. I bueno, en principi no el va sorprendre, però al final va quedar crec un estadi superxudo i una atmosfera que se va crear, tota la gent que hi va ser i que sempre me diu que les dues aficions se van portar molt bé i que va anar tot super.
2: Jo, que com era la meva primera final, va donar la casualitat perquè va pillar les altres joves i evidentment la record amb molta sintonia entre aficionats abans del partit, vull dir que en aquest cas és així.
1: I sabeu que li va agradar la teva feina en Manzano, perquè de llavors en Saba...
3: Bueno, aquí no. Aquí tenc una queixa jo amb Manzano. Aquí.
1: Up, Gregorio, escolta.
3: Ho sap. És un poc broma que fem nosaltres, jo i ell.
1: Sí.
3: Perquè ell guanya la Copa del Rei i se'n va a l'Atlètic de Madrid, fitxa per l'Atlètic de Madrid. I no me'n vaig jo amb ell aquesta primera etapa. És vera que només feia un any que feien feina plegats i jo quiet a Palma. Fa feina aquell any ve en Lluís Aragonès. Després se'n va en Lluís, que el fitxa a la selecció espanyola, i ve Néstor Cooper. I Néstor està... Perdó, Benito Floro, i el substitueix Néstor Cooper dins la mateixa temporada, i jo estic amb aquests tres entrenadors, i és quan Néstor dimiteix, en el febrer del 5, i és quan en Gregorio ja ha passat per Atlètic de Madrid i Màlaga, i torna a Palma. I aquí sí que ja comença, diríem, el 2005, una etapa on jo ja no me separo d'en Gregorio. Vale? Però sí que després de la Copa del Rei... Pel Mallorca jo seguia fent feina en el club, a la primera plantilla, amb en Luis Aragonès, amb en Benito Floro i amb en Néstor Cooper.
1: Ara seguirem amb en Manzano, però és que ara me sap greu. Ara no m'ha anat en Aragonès, ara no m'ha anat en Benito Floro, que potser no és tan conegut, i després m'has anomenat en Néstor Cooper. Com és fer feina amb aquests... No, ara el que ja sonarà molt llet, però personatges històrics me refereix, que no el personatge de que és un personatge, sinó personatges històrics, amb aquestes persones històriques en el món de futbol. Com és fer feina amb ells?
3: En el final és un carret de confiança. En el final t'has de guanyar la confiança una mica seva, i si tu te guanyes la confiança ells te tracten bé, i jo de fet amb tots dos vaig tenir una molt bona relació amb tots dos, i amb en Néstor encara la mantenc. I...
1: Molt mallorquinista, Néstor.
3: A més, mallorquinista i mallorquí. Viu ara firmat per un equip de Perú, ha firmat per l'Universitat Catòlica de Perú, la setmana passada. I és un home apassionat de futbol, però també és mallorquí i mallorquinista.
1: Sí.
3: I en Lluís, pues, com jo li vaig dir el primer dia que em varen presentar, en Mateu me va presentar i li vaig dir, mister, que jo vaig fer un màster con usted, dic. I encima Mateu, en vez de jo tenir que pagar a Mateu me va pagar per estar con usted. I una mica ja li va entrar així, ell ja li va caure bé i després vam fer feina costat a costat amb en Jesús Paredes, que era el seu home de confiança. I molt va anar, la veritat, molt va anar molt bé. De fet, cap a la temporada ell havia de continuar i el crida a la selecció espanyola. I comença la selecció espanyola.
1: I no te va dur la selecció espanyola?
3: No, no m'hi van endur. Ara, jo crec que ara, ara els cossos tècnics són més grans, més amples.
1: Sí. I segurament...
3: Jo hi hauria qualque possibilitat, almenys fer qualque feina puntual. És el que el millor m'ha faltat.
1: I que hagi estat campió d'Europa.
3: Va ser, sí, correcte, va ser... Va,
1: i qui saps si feien del bosc que t'hagués mantingut no, i que hagués estat campió del món.
3: No, no xerrem de suposicions. Xerrem
1: això feia molt en fora. Això feia molt en fora. Però sí, està molt bé. Es que
3: però sí, les coses, la vida se donen així, eh?
1: Sí.
3: Se donen així.
1: Damunt m'han anomenat, amb Déu de Mai, que ja m'ho havia anomenat abans, clar, és a dir, és un altre personatge històric, ja no només dins del Mallorca, sinó darrerament dins el futbol.
3: De, sí.
1: És un altre personatge històric. No te demanaria molt per Mateu de Mai, perquè tampoc no és el que m'ho ocupa avui.
3: No, ni tampoc però... era una persona que jo estigués dia a dia en contacte.
1: No, però quan dimensiones, has tocat, l'època dorada del Mallorca, ja has tocat amb persones que han estat molt importants en el món de futbol.
3: Sí, claro, sí, tots els que varen estar del 2000, del 90 i pico fins al 2010, que hi vaig estar jo, pues sí, tots aquests. I m'ho falta nomenar una de les persones que per jo també han estat més importants, i que, per cert, ara també té relació amb Bertà, que és en Nando Pons. Nando Pons, que va ser després el director deportiu que va tornar a dur en Gregorio Manzano en el Mallorca l'any 2005, va ser el director deportiu i ara té una filla que s'ha de quirtar. I... I,
2: I
3: dirien que és...
2: Ara, com diu, no sé si m'ha perscut-lo, però no, no devia ser ell, suposo. Ara me fa suposicions.
1: Però per tornar al vinyo, eh?
2: Sí, sí.
1: Tot el fan com el conte.
3: I bueno, hi seria una d'altres persones de, dins aquest... M'apareix que la premsa les nomenava El Aparato.
1: El Aparato?
3: Separato, Separato del Mallorca els anomenaven. En Mateu, en Pep, en Nando, en Damiamé... es van apodar d'aquesta manera, de manera carinyosa, de manera així una mica, perquè eren els que duien el mando d'aquest
1: sí,
3: equip
1: sí, sí,
3: que va, va tenir un rècord d'anys a primera divisió.
1: Està clar, està clar. Vares anar després a l'Atlètic de Madrid i el Sevilla amb en Gregorio.
3: Sí, Sevilla. Primer Sevilla. Primer Sevilla i després l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, com van ser aquestes experiències?
3: Pues ja són clubs on... la massa social ja te dona una pressió diferent, el que més he notat. Aquí a Palma, a lo millor també perquè ja estàs més còmodo, però la pressió una mica la mostraven nosaltres també. Ara hi ha pressió, però comparat amb aquests grans equips pues, era diferent. I després que tenies la possibilitat de jugar a competicions europees, en els dos, en Mallorca l'havien jugada, l'any d'en Lluís vàrem jugar a UEFA, perquè ens van classificar bueno, a través de la
1: sí,
3: Copa del Rei. Varen jugar a Moscou, varen jugar allà a Newcastle, que va ser el dia de l'11M de Madrid, el dia de Newcastle. I el Sevilla pues, és una ciutat on el futbol se viu 300%.
1: Sí.
3: 300%. Sí, justament sí. Aquell any nostre, el Betis, estava a segona divisió, no vaig poder viure un Sevilla-Betis. És el que ens va faltar, perquè el Betis està a segona divisió, i nosaltres jugàvem competició europea, i l'equip va quedar quint, una classificació que els va tardar, m'apareix que van ser quasi 7 o 8 anys en igualar, no ens van poder classificar per la Champions, però van fer també una semifinal contra el Real Madrid de Copa del Rei, on va eliminar el Madrid de Mourinho, que ara torna a estar sí. De moda.
1: Que després guanya la Copa del Rei en el Barça, si no m'ha equivocat, aquell Madrid de
3: exacte.
1: Mourinho.
3: Exacte.
1: En segon d'en Di Maria... No, en segon d'en Cristiano a passe d'en Di Maria, que havia en Pinto de porter i li passa per damunt. Aquell vespre no vaig dormir.
3: Aquest gol, idò. La semifinal també va ser un poc polèmica dins Sevilla, perquè hi va haver un gol fantasma. Que...
1: A favor del Madrid, m'imagino.
3: Sí, clar. Un gol està allà damunt la línia de gol, si entra o no entra, i me'n recordo que varen posar a pilota d'un parell de maneres diaris l'endemà i ningú va saber si...
1: Si entrava o no entrava. Sempre passa amb el Madrid, quines coses! Oh. No tens res en contra del Madrid, però és perquè sempre passen coses d'aquestes. Però bé.
3: I després, la dimensió de l'Atlètic de Madrid també... també és diferent, també encara és una passa més.
1: Això no va anar bé?
3: No va anar bé, però bueno, tenim l'experiència, tenim els 6 mesos i no va anar bé una mica per lo que estic dient d'aquesta pressió. És a dir, nosaltres quan arribam allà, arribam en l'equip de construcció, havien guanyat la UEFA, però l'equip se desmuntava completament, s'havia venut el porter, en De Gea, s'havia venut en Agüero i s'havia venut en Forlán. I nosaltres ens trobàvem en una situació de que el màxim referent en aquell moment era en Reyes.
1: Un jugador
3: que ja no està en el seu prime de,
1: sí,
3: de futbolístic. I és vera que les incorporacions que se van fer després van ser molt bones, però sense pretemporada i sense temps de poder encaixar l'equip. I allà la paciència precisament no és abundant. Almenys fins en aquella època on ara sí que ja tenen un entrenador de...
1: Sí, ja tenen paciència de no guanyar en 10 anys i mantenir-lo, és una locura.
3: Però bueno, nosaltres ja també mos ho va dir Miguel Ángel Gil, ja li va dir al míster, quins objectius queda tercer per poder entrar a la Champions i poder construir un projecte damunt la Champions. Ells ho tenen molt clar en això, eh?
1: Mira.
3: I si després de tant en quant ve qualque títol, pues bé, jo crec que és una situació molt conformista, però econòmicament i empresarialment suposo que és adequada.
1: Sí, m'imagino que sí. No, ja han tingut jugadors molt bons. És a dir, molt d'aquell any, quins són els fitxatges aquests que dius que arriben?
3: Aquesta darrera hora arriben Falcao, arriben Diego, arriben Turam, Narda Turam.
1: Però arriba en Courtois, també.
3: En Courtois el tenim. En Courtois, de fet, són nosaltres que decidim, mos posen damunt la taula, mos posen 3 o 4 opcions. En Courtois era un jugador jove del Chelsea.
1: Sí, sí, sí, que van de fitxar del Chelsea.
3: I tens el record perfectament, com si fos avui, de l'entrenador de porters, que també era mallorquí, quan li van passar el vídeo, jo estava amb en Gregorio, diu... No hi ha cap dubte, aquest, no n'hi ha d'altre. I ja apuntava a bones maneres. I sí.
1: Sabia que seria tan madridista com ha estat després o no?
3: No. En moments era un jove que tenia un pares molt preocupats. Pares també venen del món de l'esport. I eren un pares molt preocupats per lo que seria... s'estanci des fi a Madrid, ten record de com era l'entrenador, se van informar, van a voler xerrar amb en Gregorio, a veure com era ell, a veure quins plans tenia, a veure...
1: Quines coses, que a nivell professional els pares xerrin amb l'entrenador, eh?
3: Bueno, els pares...
1: Ara que és el club que intentem no xerrar amb els pares...
3: No, però bueno, era una situació que era un jugador molt jove, no sé si tenia de 9 o 20 anys, tenien a damunt la taula, tenien 5 o 6 opcions per triar, i els havien de triar. Però que si no recordo malament, també eren una mica els seus... No tenia intermediari.
1: Sí.
3: No tenia intermediari i feien feines de...
1: Sí, com de representació, etc.
3: Eren els que duien el lot i tenien... És normal.
1: Com també, són pares de Messi.
3: Jo també ho trobo normal. Sí. Bueno, sí.
1: Són pares de Messi, el va dur molt d'anys.
3: Sí.
1: I són pares de Neymar també. Després, a quin cost...
3: Els bons no necessiten massa representant. Te venen a cercar que teva.
1: Posta jo no tenc representant. Jo les contractacions les gestiono amb ara i tan tranquil. I clar, el que tu dius és una experiència. Jo vull saber, a nivell de preparació física, com de molt canvia de jugar només una competició, a jugar-ne dues, a jugar-ne tres. Com te canvia, tu?
3: Canvia molt, clar, canvia molt. De fet, jo ara me fan gràcia perquè ara tothom se queixa de que se juguen molt de partits i és vera que el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i els que juguen competició europea, sobretot Champions, juguen molt de partits, però és que la resta seguim jugant els mateixos partits de Lliga que jugàvem antes.
1: En juguen manco copa, de Copa?
3: De Copa, inclús manco.
1: Sí.
3: Vull dir, més o manco... Per tant, equipos de taula mitja per avall no ha de canviar massa la manera de fer feina. És vera que quan estàs en aquestes categories bons jugues de diumenge, pues és complicat. Com se pot gestionar? Pues de diverses maneres. Les famoses rotacions, és a dir, donar...
1: Sí.
3: Però això molt de xerrar, però després quan ven la tracalada de partits importants,
1: vols
3: que juguin els bons...
1: Que hi ha plantilles molt curtes, que per molt que tinguis 20 fitxes o 25 fitxes tens 13 jugadors, com li passa a un equip o que jo me sé.
3: Prioritzes, per tant, prioritzes la competició davant l'entrenament. I això pot ser bo o pot ser dolent. I el que és molt important és fer una feina compensatòria de jugador que no juga, perquè tu saps que aquell jugador a la llarga haurà de jugar.
1: I que el moment en el que entri ha d'entrar preparat.
3: Ha d'estar en forma, ha d'estar en forma. És difícil, perquè un jugador que no juga de forma tenir-lo content, tenir-lo motivat, no és fàcil, però una mica aquesta és la feina de fer, que has de fer quan tens plantilles que juguen a competicions europees.
1: I
3: avui en dia també els cossos tècnics ja són molt amples i te permeten fer unes feines molt més individualitzades.
1: I després vas anar a Xina, breument, te va canviar molt entrenar a Xina o preparar un entrenament o un partit a Xina a preparar-los aquí? Hi havia molta diferència?
3: Mira, bàsicament és el mateix. El que passa és que allà hi havia una mica... com tot diria això, era una mica el tema de les instal·lacions, lo més d'instal·lacions, de desplaçaments, era el més raro. Xina és un país supergran. Per exemple, nosaltres jugàvem les Champions, el que és les Champions d'aquí, pues se jugava allà, però és que els països que estaven immersos en aquella competició eren d'Austràlia, de Japó, de Corea, de Tailàndia. Clar, tu potser t'anaves a jugar en el sud de Xina i ja no tornaves a Pequín, t'anaves a Austràlia a fer el partit de Champions. Estaves allà 4 dies, jugaves el partit de Champions i t'anaves a Pequín, o no, o t'anaves a un altre lloc a fer el partit, perquè
1: i aquest... Molt gran,
3: sí.
1: I si només a Austràlia jugues a Confederació...
3: Clar, i a Japó, a Japó potser són 4 hores, però és que ja xerrant d'un vol de Madrid a Rússia, 4 hores.
1: Sí.
3: I aquí quan sentim que Madrid va a Rússia...
1: Quan t'han hagut d'anar a jugar a Estana, s'han queixat tot el que han sabut per haver d'anar a jugar a Estana.
3: Bé, aquí ja estan fora, també.
1: Sí, però...
3: Però sí.
1: És un que hi viatja a Estana,

0: estadi petitet.
1: Sí, sí, sí. Pues, la Masia, aquell estadi, pues això teníem. Aquell campet i...
0: Això teníem i un gimnàs molt petitet a dins l'estadi. Però estàvem en el centre, a bons jugadors en mitja hora o una hora, estàvem en sí. El seu... Sin embargo, la ciutat esportiva estava quasi 3 hores del centre de Pequín. Era inviable. I bueno, aquestes coses són les que més te poden sorprendre. I després, evidentment, l'idioma, però l'idioma ja és una cosa que quan te'n vas a estranger ja te'n vas...
1: Sí, que saps que és això.
0: Saps que és això.
1: Que saps que és això. Mos queda molt poc temps, per tant, te convido que tornis un altre dia i mos contis coses.
0: També m'ha promet que només era un dia, eh? No, això no era doble sessió, eh?
1: Això
0: era una doble sessió, també.
1: Sí, bueno, ja. Que és molt curt.
2: Ja arreglarem el contracte.
1: Molt curt. I he de votar moltes coses que jo m'encantaria demanar-te. Jo, Antonio, ho saps,
2: m'encanta... Com és tan interessant la xerrada.
0: No hem d'embafar la gent.
1: No, no t'he dit que torni la setmana que ve, però d'aquí un temps torna i mos acabes de contar les coses.
0: Ja tornaré les vegades que vosaltres m'ha dit.
1: Fantàstic.
0: No passeu
1: per tant, com que sé que tornaràs, vot dràsticament la pregunta clau que tens aquí, la deixem per el pròxim d'això. Vale, és una secció que sigui pregunta enllaçada. I és que el convidat anterior, fora saber que venies tu, jo no te diré qui és. I ell te la respondrà.
0: Però que ha de ser una pregunta relacionada amb el món de l'esport.
1: Jo te diria que t'han deixat de tu i després tu t'endràs temps per pensar-te. Perquè jo llegeixo la notícia i després...
0: Uf, això no se m'adona
1: molt bé. Sí, no passis pena. La pregunta que t'han deixat és molt fàcil. Sí. S'han portat massa bé.
0: Molt bé, idò.
1: Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Què significa? Bueno, fàcil no, que has dit, m'han tornat a repetir.
1: Què significa per tu el teu esport preferit? Que has pogut ser molt més complicat. Aquí n'hi tingudes que, per favor, mare de Déu, que ni jo, que li faig enrevessades per punyir-vos, les trec.
0: Ara li hauríem de demanar a aquesta persona si el meu esport preferit és que jo practic o és que
1: Esteu,
0: jo
1: no.
0: He viscut
1: Esteu
0: com a
1: preferit.
0: Professional.
1: Esteu preferit, no.
2: Sí, contesta en base a la que vulguis.
1: Sí,
2: aquí
0: no condicionarà.
1: Aquí en Florentino encara no hi tema com per condicionar la resposta. Encara no hi tema.
0: No s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara.
0: S'ha queixat de tothom, no s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara no, encara no.
0: Perquè no vos deu escoltar. Si vols escoltar, m'ho pregues.
1: Quan m'ha anomenat de saber fer, m'ho vaig mirar i dir, no, és vero. Jo no m'ha dit res i dic, ai, tanta sort.
0: M'han repetit la pregunta.
1: Sí, no vagi bé. Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Ah, bueno, pues per jo, a part, direm que el futbol ha estat i és el meu esport preferit, sobretot a nivell d'usuari, i he tingut la gran sort i privilegi de fer-ho professionalment. És a dir, jo a vegades li deien al company de feina, l'altre preparador físic que van fer feina junt amb Becker de Sant Llorenç, en Miquel Brunet, li deia, Miquel, tu te'n dones compte de lo privilegiat que som, que fem lo que m'agrada i
1: mos paguen.
0: Mos paguen, i bastant bé, però també.
1: Sí, sí, sí.
0: Però sobretot ho poden fer aquí nostre, ho poden fer aquí a Palma, o a Mallorca, i a l'equip on tu tens els colorets i on tens el coret, pues una mica això, es pora el luxe i el privilegi de poder dedicar-me professionalment durant 20 anys o 25 anys a el que més m'ha agradat, que és el futbol.
1: Molt bona resposta. Ràpidament, el Mallorca se salva, sí o no?
0: Jo m'encantaria i desig que se salvi. I la carambola que s'ha de donar no és senzilla. Vale?
1: El més complicat que veig és que guanyen nosaltres, però això
0: és un altre tema. Mira, pues és una cosa que la gent pareix que dona per feta i no serà fàcil.
1: No.
0: I no serà fàcil. Però bé, jo crec que sí que guanyarem. Crec que el Girona pot ser que guanyi. Els altres dos resultats que s'han de donar són més complicats.
1: Més
0: però... Per desgràcia, l'experiència que jo record, és que normalment l'equip que depèn d'ell en aquesta darrera jornada no sol fallar. I aquí a Mallorca, per desgràcia, no depèn d'ell. Depèn d'altres resultats, perquè tu dius, bé, és que Girona i Elche... Bueno, però tots dos depenen d'ell.
1: Ja. No.
0: Girona depèn d'ell i Elche depèn d'ell. És a dir, si Girona fa el partit de la seva vida i li guanya, se salva. I si l'Elche fa el partit de la seva vida i guanya, és a dir, poden fer qualque cosa.
1: Sí.
0: A Mallorca ha de guanyar.

0: I esperar.
1: I resar.
0: I esperar.
1: I...
2: Per tant, no se salva o no? Sí o no?
1: Han de ser positius, diran que se salva.
2: Val. Jo, desgraciadament, dic que no se salva, no perquè no vulgui, és a dir, no. El meu color no són dubtosos. Que té Artà que tenim tant d'esportistes d'èlit?
1: Bueno, Artà, és vera que heu tingut una remesa molt important, com en Sergi, com en Enric, i no normal a poblacions tan, tan petites, vos compararíeu millor a Manacor, és un poc més gran, no és vera? Però bueno, també te record que Sant Llorenç han tingut una marga fullana.
2: Sí, no, evidentment. Passo per Ràdio Artà...
1: Han de xerrar d'Artà, no?
2: Sí, aposta tot pas. És vera que llevant mallorquí, llevant mallorquí ha donat molt d'esportistes d'èlit.
3: Normalment sempre miram... Sí. Jo m'agrada llevant, en aquest cas, posar Artà perquè...
2: Sí, mirant per el tema de que...
3: Però pot respondre llevant, si
2: no. Has tingut un campió del món de ciclisme, has tingut diversos jugadors del Mallorca... És a dir, i no deixes de treure coses, tens preolímpics, tens bastant d'acord, aposta per Artà, es limita el pos aquí per això.
1: Jo m'agradaria tenir una resposta, però no te sabria.
2: No, però ja t'ho no sabria, complicada tot
1: perquè jo crec que els que han arribat, xerrant del Samora, xerrant de tots els que, bé, tots els que estan a la memòria de la gent d'Artà, No vull pensar que només és generació espontània, però és vera que són etapes molt diferents i jo crec que deu ser constància, deu ser dedicació, deu ser genètica, deu ser trobar les persones adequades en el moment adequat i que han tingut un bon sistema d'entrenament i... No crec que s'haigui d'Artà sigui diferent a la de Sant Llorenç o a la de Cat de Pere per crear jugadors.
2: Nosaltres tenim la Bernadeta.
1: Hi ha un factor multifactorial entre nosaltres i no te sabria concretar, perquè a més no són tot del mateix esport.
2: No,
1: mira, són tot del ciclisme, perquè del ciclisme sí que han tingut una tradició històrica que l'han tinguda, però no és... Un és de pista i uns han estat de pista i l'altre de carretera.
2: Sí, sí.
1: No te sabria dir exactament una raó. Crec que és un cúmul de circumstàncies que s'ha donat així.
2: Estic completament d'acord. Moltes gràcies per dir que m'hores deu temps. Ara jo llegeixo les notícies, i que durarà un minut, i tu penses la pregunta per propi convidat o convidada. Posta tot en aquest espai i després tindrà el micro obert per despedir-te de tothom.
1: Vale, molt bé.
2: Ah, vinga, anem a les notícies. Com ja sabeu, el Mallorca està en una situació molt crítica, necessita guanyar l'Oviedo, necessita que el Girona guanyi, necessita que el Betis que el Levante puntui dins el camp del Betis, i ara la tercera no la record, la quarta no la record, però està molt complicat. Si se salva, molt bé, si no se salva, en Sergi ja ha dit que jugarà la categoria que sigui, Martín de Michelli ja ha dit que ell entrarà la categoria que sigui, i Nat Don, molt imaginant, que també seguirà la categoria que sigui. Ara, de darrer a darrer, per sorpresa d'absolutament ningú, ja ve d'així, Xavi Dardemoy, convidat d'aquest programa, Piti Darder, ha fet pitxitxi de la divisió de Mallorca amb 25 gols amb el Cerverense, i crec que l'home ha fet un de penal, per tant, és curiós. Després, futbol, Artà està d'enhorabona, el juvenil nacional ha mantingut la categoria, ho tenia molt complicat, no depenia d'ell en un principi, i l'ha salvada. Va guanyar 3-2 en el Pla de Netes aquí aquest diumenge per salvar-se. El primer equip disputarà el playoff de Sens a Preferent, s'enfrontarà en el Viva Esports aquest diumenge dins Viva Esports i diumenge de l'altra setmana aquí dins Artà. Per tant, estàu atents a les xarxes socials. I com sempre, totes aquestes notícies i moltes més a les xarxes socials dels clubs, a les d'Esport d'Artà, a les de Ràdio Artà Municipal i, per què no, també a les d'Artà en Joc. I ara sí, la pregunta convidada convidada.
1: No he pensat ja, però...
3: Sí, no, és igual. Però...
1: Podríem posar un compromís en el...
2: M'agrada.
1: Que millorarien de l'esport municipal d'Artà?
2: M'agrada, vinga.
1: Que millorarien de lo que és l'esport, de l'àmbit, del sistema esportiu local que hi pugui
2: haver
1: Artà en el poble? I així feim una pregunta així un poc...
2: Sí.
1: Un poc de poble.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Tens el micro obert per despedir-te?
1: Bueno, pues no, res. Vosaltres gràcies per convidar-me i... Quedam emplaçats per fer aquesta segona part,
3: sí.
1: Que segur que m'ho ha quedat curta.
3: Sí, sí, és que tan interessant.
1: Hem arribat en el 2005.
2: Sí, m'ho hem quedat aturat, hem hagut de fer després l'altre.
1: I encantat de que no és la primera vegada que venc aquí.
3: Sí, sí, però bueno, vinc d'actualitzar moltes coses, així que...
1: Havia vengut, no sé quin any era, però...
3: Sí, de fet ho recordava antes, però no he mirat la data, així que...
1: I estaré encantat de tornar.
2: Idò, moltes gràcies per haver vengut i estimats oients d'Artanjoc, fins la pròxima. Adeu!

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: Basta, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Ja, darf man.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure.

que el renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com t'endurà.

hagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

És un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. No és una dita, aquell que preveu val per dos. És un adagi,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Peter.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.